0: proporció físic del proporcent tècnic. Ara m'ha sigut bon trobat, trobat. Anticipació de lletra, però sí, per quan
1: dius.
0: És a dir, jo
1: descanteu,
0: perquè
1: en físic en mi ha passat ja
0: l'hi. Ja, físic i tal, viatge de... aquesta àrea de físic i pagui s'educaria de gym, per fer circuit, ja s'ha pas de llarga condició en tu aeròbic en aeròbic, s'educaria aquí de dia de passir, on tu ja s'ha pas un quart en tendons en particular, sí. Tant i sobre, ja que tenen el diquit, jo m'entendrà si diquit en tu que està pogués ser cobert.